títóbi rí ọlọ́run o gbangbẹ́ rí ọlọ́run o láyé àjẹjọ ta fẹ́ kúrò lórí ètò yìí ńlá sọ fún bàmí Èdùmàrí pé àwa ń lọ nìyí o kọ́ bàmí Èdùmàrí ọ̀dàkùn kó jọ̀ ọ́ kó má jẹ́ yìí ta wá yìí náà ni ó jẹ́ òpin fún wa nínú ayé àtàbí tẹ́tẹ́ ni àdàbí àbá ni ọba àmì Èdùmàrí gbọ́n ta wí ó sì gbà fún wa.